0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
4: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons and all the rest took her soul and innocence. They tweezed and pulled all that was left. So she was made a Disney princess.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Nits d'estiu. Nits. Ràdio Abrera.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana,
5: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
4: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
7: Si la calor no et

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

mirant de reull la por. Descobrim ferides que no havia cosit. Elles em criden i jo escolto poc.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
4: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res, conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
3: A Abrera sí que hi ha

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
1: I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, ara balla,
2: ara balla. Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
3: Soy J.C. Argandoña.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques.

0: I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts. Tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
1: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
4: Vols tornar a sentir una entrevista?
3: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
4: En qualsevol punt.
3: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. No sé.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
1: Aquest estiu no et sucarrimis les orelles. Escolta Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112. I en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 174 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i també carrers, caiguda de branques i arbres, afectacions a la xarxa viària i talls puntuals en diverses carreteres. La circulació ferroviària ja ha quedat restablerta i els vessals d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i també un carril de la C25 a Rajadell. A banda, una esllavissada també va obligar a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'ha registrat cap incident greu. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
3: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs, tindrà una vegetació protectora i en principi no s'hi farà res, i un altre s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
2: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya, la resta sobretot dels ajuntaments, que suposen el 60%, i altres d'administracions. I la Generalitat ha confirmat 2 nous casos de pesta porcina africana en senglars a Barcelona i Sant Just d'Esvern, elevant a 375 els positius detectats des de l'inici del brot al novembre passat. En aquest període s'han analitzat més de 10.700 animals i s'han capturat més de 10.000 senglars a la zona afectada, on continua actiu un ampli dispositiu de control amb més d'un miler d'efectius. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, va acabar morint mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas, que continua sota secret d'actuacions. I pel que fa al temps del dia, comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-oest.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida, en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 174 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i també carrers, caiguda de branques i arbres i també afectacions a la xarxa ferroviària i talls puntuals en diverses carreteres. A hores d'ara, la circulació ferroviària ja s'ha restablert i els bassals d'aigua que van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril també de la C25 a Rajadell van baixant. Una esllavissada també ha obligat a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'ha registrat cap incident greu. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
3: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs tindrà una vegetació protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie, sí? I aquesta ordenació, doncs nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
2: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya, la resta és sobretot dels ajuntaments, 60%, i altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública. I la Generalitat ha confirmat 2 nous casos de pesta porcina africana en senglars a Barcelona i Sant Just d'Esvern, elevant a 375 els positius detectats des de l'inici del brot el novembre passat. En aquest període s'han analitzat més de 10.700 animals i s'han capturat més de 10.000 senglars a la zona afectada. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps del dia, començarà amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu i Prepirineu i també a les comarques del nord-est.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament de Abrera.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
5: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres, de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació. Salut pública i benestar. Seguretat ciutadana.
5: El proper dimecres 12 d'agost, a partir de les 19:34 i fins a les 20:29, tindrà lloc un eclipsi solar, un fenomen astronòmic excepcional que es podrà observar des de Catalunya. Per gaudir-ne amb total seguretat, és important seguir una sèrie de recomanacions bàsiques que permetran viure aquesta experiència única i sense riscos. És imprescindible utilitzar ulleres homologades i seguir les mesures de protecció adequades per observar el sol de manera segura. Abans de sortir a observar l'eclipsi, és recomanable preparar-se adequadament. Utilitzar sempre ulleres homologades per a l'observació solar. Si fas servir càmeres, telescopis o prismàtics, instal·la-hi un filtre solar homologat. Consulta l'horari de visibilitat de l'eclipsi. Escull un espai segur des d'on observar-lo i arribar-hi amb antelació. Per protegir la vista i gaudir de l'esdeveniment amb seguretat, cal tenir presents aquestes indicacions. No miris mai directament al sol sense la protecció adequada. Protegeix també el sensor de la càmera amb un filtre solar específic i vigila especialment els infants i assegura't que també utilitzen ulleres homologades. L'eclipsi solar és una oportunitat única per gaudir de l'astronomia i de l'entorn natural. Per això és important actuar amb responsabilitat. Aparca únicament en les zones habilitades, recull tots els residus que generis i no encenguis foc ni llencis borilles. Gaudim d'aquest fenomen astronòmic amb seguretat i contribuïm entre tothom a preservar el nostre entorn.
4: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
5: Felicitem la pilota abrerenca Adela Godino per proclamar-se campiona d'Europa de la Mini Enduro Cup femenina 125. La competició disputada recentment a Alemanya ha reunit les millors pilots joves del continent. Amb una actuació excel·lent al llarg del campionat, Godino ha demostrat el seu talent, esforç i constància, assolint el títol europeu a la seva categoria. Aquesta és una fita esportiva de gran rellevància que la situa entre les grans promeses de l'enduro europeu. L'èxit d'Adela Godino s'emmarca també en una destacada actuació de la selecció catalana a l'europeu d'enduro infantil. A més del seu títol continental, els pilots Eric Wick i Alex Esteban també es van proclamar campions d'Europa en les seves respectives categories. Així mateix, l'equip català, format per Adela Godino, Eric Wick, Alex Esteban i Xavi Pons, va aconseguir la segona posició en la classificació per equips. Aquest nou triomf és el resultat de moltes hores de dedicació, entrenament i sacrifici i representa un orgull per a tota la ciutadania d'Abrera. La seva trajectòria esportiva és un exemple de compromís, perseverança i superació personal, valors que contribueixen a projectar el nom del municipi arreu d'Europa.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero ver.

Bon dia, ja és divendres. Sí, per fi és divendres, és 7 d'agost del 2026, passen 9 minuts de les 8 del matí. Gràcies per acompanyar-nos també durant aquest estiu, durant aquest mes d'agost. Comencem el programa explicant que les agències Europol i Frontex s'han posat en guàrdia per la nova convocatòria per creuar la frontera entre el Marroc i Ceuta el proper dissabte, 15 d'agost. L'Oficina Europea de Policia i l'Agència Europea de Fronteres i Costes s'afegeixen a la Guàrdia Civil, la Policia Espanyola i el CNI, que des de fa dies ja estan monitorant aquesta situació. De fet, fonts del govern espanyol expliquen que els cossos policials ja hi van al darrere per vigilar de prop qualsevol moviment que pugui desencadenar una nova crisi, com la de dijous de la setmana passada, amb més de 70.000 persones travessant la frontera de manera irregular. Ho va anunciar aquest dijous el portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier. El País publica avui divendres que el CNI sospita que els organitzadors d'aquesta convocatòria podrien avançar la data per intentar despistar la policia. Més temes. Les fortes pluges que dijous ahir van afectar bona part de Catalunya han deixat diverses incidències. L'avís per intensitat de pluja es va ampliar fins les 2 de la matinada, però el gruix de les tempestes es va concentrar a la tarda. Tot i els episodis de fort vent i pedregades, no s'han hagut de lamentar danys personals ni grans desperfectes, però sí que s'han registrat afectacions al trànsit. També les pluges van obligar a interrompre la circulació en diverses línies de rodalies. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home ocorregut aquest dijous al migdia al districte de Nou Barris, a Barcelona. L'home ha mort poc després de ser traslladat a l'hospital a causa de la gravetat de les ferides, segons han informat els Mossos en un comunicat. De moment, hi ha un home detingut en relació amb aquest cas. Informació més propera, els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes a Martorell acusats de buscar cases on poder robar. Va ser el dimarts d'aquesta setmana i els detinguts són 3 homes de 33, 41 i 42 anys, els quals s'acusa d'un delicte de robatori amb força a domicilis. I també la policia local, en aquest cas la policia local de Martorell, ha detingut un home acusat d'un delicte de danys per accionar el fre d'emergència d'un autobús al mig de Martorell. L'imputen un delicte de danys. Una patrulla de la policia local, mentre realitzava un patrullatge preventiu, va ser requerida per un ciutadà que els avisava que hi havia un autobús al mig de la calçada que no podia continuar la circulació. Un cop al lloc de la incidència, els agents van poder constatar que el motiu de l'aturada de l'autobús va ser que un usuari va accionar la palanca d'emergència mentre el vehicle estava en circulació. Això va provocar l'aturada del vehicle i va provocar uns danys a l'autobús valorats en 2.800 euros. Per aquest motiu es va procedir a la detenció del presumpte autor acusat d'un delicte de danys.

0: Temperatura més fresqueta avui, eh? Comencem amb 22 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Engeguem el Fórmula Matí d'aquest divendres amb No Estoy Católica, María Peláez.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Continuem amb Nampa Básico i Ojitos Playa. El cantautor colombià torna a demostrar la seva sensibilitat amb aquesta cançó, un tema amb aroma d'estiu, perfecte per deixar-se portar pel seu ritme pausat i la seva atmosfera mediterrània.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Arriben els germans Mau i Ricky amb aquesta amapola, els germans Montaner.

Hem arribat a 8:45. Ens llevem amb ambient més agradable i fresc en general, eh? Fins i tot molt fresc en zones de muntanya i àrees properes. Les mínimes han baixat dels 20 graus a la majoria de comarques i aquesta nit s'ha pogut dormir molt bé. L'excepció la trobem a la costa central i també a la costa del sud i a l'Ebre, on s'han repetit mínimes tropicals o localment tòrrides. Matí plàcid i sense pluja enlloc, amb boires matinals per l'elevada humitat fruit de la pluja d'ahir i restes d'intervals de núvols al nord-est. La tramuntana i el mestral bufaran moderats durant el matí a l'Ebre i també a l'Alt Empordà. A la tarda es repetiran alguns ruixats locals al Pirineu i Prepirineu Oriental i potser en zones properes de l'interior nord. Tot i que no es descarta algun xàfec de certa intensitat, seran fenòmens molt més locals. Res a veure amb els aiguats i les tempestes extenses d'ahir. El Meteocat manté l'alerta groga per possibles patacs d'aigua al Ripollès, Garrotxa, Lluçanès i Osona. Les temperatures pujaran a l'interior i al Pirineu i es mantindran semblants a la costa amb xafogó. Calor intensa en general, amb moltes màximes de 32 a 38 graus al prelitoral i a l'interior. La calor i la xafogor es mantindran intenses aquest cap de setmana, només petits alts i baixos. Els matins seran tranquils i aprofitables, però a les tardes es repetiran els xàfecs i les tronades irregulars en punts del Pirineu i del Prepirineu, així com en zones properes de l'interior. També n'arribaran alguns ruixats als ports, a l'interior de València i Castelló i a Ponent, sobretot dissabte. En canvi, a prop de mar, el sol i la calma continuaran dominant durant totes les jornades. La setmana que ve, els termòmetres es tornarien a disparar pel reforçament de la bombolla càlida nord-africana i fins i tot no es descarta un nou episodi de calor extrema, coincidint amb l'eclipsi total de sol. Tot i això, els mapes mantenen que la segona quinzena d'agost podria començar un descens clar dels termòmetres i més inestabilitat. Hem començat el dia a Breda amb 22 graus. Moment de recordar, ho farem amb una de les cançons més emotives de Sebastián Yatra, Cristina. Va captivar el públic amb aquesta història cargada de nostàlgia i una interpretació plena de sensibilitat. Un tema que continua connectant amb molts oients gràcies a la seva honestedat i amb aquesta melodia que deixa empremta Sebastián Yatra.

0: corazón, recuérdame.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Camí de les 9, continuem amb Nil Moliner i Nuestro Jardín. El cantant català ens presenta una cançó optimista, fidel al seu estil, que transmet bon rotllo. Per cert, aquest estiu, Nil Moliner continua de gira i actuarà el 22 d'agost al Festival Sons del Món a Roses. Serà una nova oportunitat per gaudir-ne en directe.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Ara és el torn de Niña Pastori amb aquesta interpretació d'un dels grans clàssics de la rumba, Bamboleo, des de Cádiz.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Continuem amb Michael Foster i T'he echado de menos, una cançó que aposta per la emoció, la proximitat, una melodia que acompanya en aquesta història de retrobaments i sentiments que mai no desapareixen.

0: que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Pugem el ritme amb Nino Vargas, Omar Montes, Dani Home i Kevencito el 13. Algo bonito, aquesta és la nova versió remix amb un aire renovat del tema original. Amb molta energia.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i a la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers, caiguda d'arbres i també de branques. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja han quedat restablertes totes, menys RL4 a Calaf, i també els vessals d'aigua van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. Una esllavissada també va obligar a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'han registrat incidents greus. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
3: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs, tindrà una veca protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
2: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, que suposen el 60%, i d'altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi va haver ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima localitzada, ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bon dia. El segon torneig de Molki del Suro ha reunit aquest dissabte 1 d'agost passat un total de 18 equips i 43 participants en una jornada esportiva i de convivència. Aquest torneig s'ha celebrat en el marc de la Festa Major del Barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro d'Abrera. El Club de Bitges El Suro, recentment constituït, fa una valoració molt positiva de la segona edició del torneig, tal com explica en declaracions a Ràdio Abrera un dels seus integrants, l'Albert Capdevila.
6: Amb motiu de la Festa Major del Poble d'aquest any, hem realitzat el segon campionat de Molki del Suro. Això va tenir lloc el dissabte 25, el que, per causes meteorològiques, vam haver de suspendre l'acte, doncs portant-ho a terme el dissabte 1 d'agost, ja la fase final. Comentar que va ser un èxit rotund de participació amb 18 equips que es van presentar i 43 persones. Aquestes tan vingudes del poble, notòriament amb una forta representació, com de diferents localitats veïnes, d'Esparreguera, de Dolesa, i també de més llunyanes vingudes, va vindre per exemple una parella des de Palamós i van vindre dues parelles més, també aficionades al Molki, de Badalona. Comentar i destacar el gran ambient lúdic i festiu que va haver en tot moment en el torneig.
5: Fa tot just un mes, el Club de Bitges El Suro es va constituir oficialment amb l'objectiu de fomentar la pràctica del molqui i d'altres modalitats de bitges, com les bitlles catalanes o el cub, conegut popularment com els escacs vikings. Paral·lelament, l'entitat està treballant conjuntament amb altres clubs i amb l'Associació Catalana de Bitges Molqui per impulsar la primera lliga catalana d'aquest esport. Albert Capdevila, parla.
6: Amb la motivació de difondre la pràctica del molqui, que ara just fa un mes ens vam constituir com a club de bitlles, on a part del molqui també integrem la pràctica d'altres modalitats esportives, com poden ser les bitlles catalanes o el cub, també conegut com els escacs vikings. També estem treballant intensament amb altres clubs i l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per aquesta temporada portar a terme per primera vegada una lliga de molqui a Catalunya, que serà el Molqui Tour Catalunya, amb 5 poblacions anfitriones del tour, entre elles Cerdanyola del Vallès, Granollers, el barri del Guinardó de Barcelona, Badalona i Santa Maria de Vilalba, que serà seu anfitriona del tour a finals d'octubre. Si us voleu animar a descobrir el molqui i també córrer el risc d'enganxar-vos a aquest joc, podeu trobar-nos setmanalment a les pistes de la Petanca del Suro i, si no, també estem a Instagram com a Club de Bitlles al Suro, tot junt, per veure totes les activitats que fem i que farem. Som un club molt petit, però amb ganes de fer moltes coses. Us esperem.
5: El molqui és un esport d'origen finlandès que combina punteria, estratègia i precisió. Capdevila explica en què consisteix aquesta pràctica esportiva.
6: El molqui és un esport de llançament de bitlles originari de Finlàndia, que combina punteria, estratègia i molta emoció, us ho asseguro. L'objectiu és arribar a fer 50 punts justos, tombant unes bitlles de fustes que estan numerades de l'1 al 12, on també hi ha un pal de llançament una miqueta més allargat, el qual anomenem tico. Si tombes una bitlla, obtenim el valor de punts de la mateixa bitlla. I si en tombem més d'una, obtenim un punt per cada bitlla caiguda. Després de cada llançament, les bitlles s'aixequen allà on han caigut. Aquest fet fa que la partida evolucioni constantment i obligui els jugadors a adaptar la seva estratègia. I és un esport molt inclusiu que hi pot jugar absolutament tothom, independentment de la seva edat o la condició física.
5: Les persones interessades a conèixer aquest esport poden assistir als entrenaments que el Club de Bitlles al Suro organitza setmanalment a les pistes de petanca del Suro. També poden seguir tota l'actualitat de l'entitat a través del seu perfil d'Instagram, @clubdebitllesalsuro, on comparteixen les activitats que organitzen al llarg de l'any.
4: Abrera Informació, promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Seguim. Després dels informatius arrenca una nova hora de Fórmula Matí d'aquest divendres 7 d'agost. Comencem amb Metrica i Sinaca, que presenten Contacto, Contacto. Proposta urbana cargada de força, personalitat, una producció que no passa gens desapercebuda. I després, el torn d'Omar Montes, Chillo i Fernández, Perdona mi amor, una fusió de flamenc urbà i ritmes llatins. Posem en marxa una nova obra plena de novetats i bona música.

0: Aquest estiu, pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Ara arriba Melendi i Mentiras Arriesgadas. El cantautor asturià torna a demostrar la seva facilitat per explicar històries. I si voleu veure'l en directe a Catalunya, Melendi actuarà els dies 1 i 2 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Continuem amb Olivia Bay i Sin Miedo a Caer, una proposta amb una interpretació delicada, plena de força emocional, una cançó que parla de superar les pors, confiar en un mateix i atrevir-se a fer el pas endavant, sense perdre l'essència.

Dos quarts de deu del matí, temperatura 24 graus. Ara recordarem una de les cançons més íntimes de Karol G, Ocean. Va mostrar una faceta molt més personal de l'artista colombiana. Es va allunyar en aquesta cançó dels ritmes més festius per apostar per una balada que està plena de sensibilitat. És un tema que continua emocionant per la seva sinceritat i la seva delicadesa. Aquí la tenim, Ocean, Karol G.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Miguel Saez, La noche está buena. Torna a apostar per un tema carregat de ritme amb influències llatines. I aquell aire festiu.
2: Luce prendida copa en la mano. Que esta noche se rompe el verano.
1: Bon ambient i ganes de passar-ho bé. És divendres. Arriba el cap de

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ara és el torn d'Òscar Maidon amb el seu Sinaloca, un nom amb més projecció de la música mexicana actual. Una proposta que confirma el gran moment que viu aquest artista, que volem presentar-te des d'aquí.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Arriba Moisés Losada i A prueba de balas. L'artista ens presenta aquesta cançó intensa, una proposta amb molta personalitat que deixa empremta.

Ara és el torn de Mon Laferte i A pesar de ti de mi, la cantautora xilena torna a emocionar amb aquesta interpretació intensa, plena de sensibilitat, que l'ha convertida en una de les veus més personals de la música en castellà. Ai, les contradiccions de l'amor.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: És el moment de Pot Joli i Juc amb Checks, dos artistes de l'escena catalana que coneixen talent en aquesta cançó fresca amb una barreja de pop i sons urbans que desprèn molta naturalitat. A les 10 la info.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande de Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers i també caiguda de branques i arbres. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja s'han quedat restablertes totes, menys l'RL4 al Calaf, que encara continua afectada, i els bassals d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
3: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar que aquell espai de tal zona tindrà una vega protectora i en principi no s'hi farà res, i un altre s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
2: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya i la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposa el 60%, i altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de 2 persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre 2 grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets, tot i que no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia això sí creixeran nuvolades un altre cop al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats o tempestes disperses, especialment al Ripollès, a la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, torna a pujar lleugerament amb màximes que aniran entre els 32 i els 38 graus.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bon dia. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els 2 dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Ràdio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
6: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júnior 125 i la categoria èlit. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
7: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi,
0: que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
5: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
0: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament, no? O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
5: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi Abrera Enduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
4: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
5: Molt bona acollida de les activitats de la bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, que s'han celebrat durant el mes de juliol. Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, s'ha posat a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'Estiu el servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclòs activitats, lectures i jocs per a tothom. Aquesta temporada, la bibliopiscina es va instal·lar a la zona de gespa, dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. Enguany el servei ha tingut molt bona acollida. Més de 1.500 usuaris i usuàries n'han fet ús del servei i gaudit de l'espai. Uns 650 usuaris i usuàries han participat també a les diferents activitats i propostes que s'han plantejat, tal com expliquen declaracions a Radio Abrera la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
7: La bibliopiscina aquest juliol a la piscina municipal d'Estiu ha estat tot un èxit. Fem un balanç molt positiu d'aquest projecte, amb què busquem apropar la lectura al temps d'oci, donar a conèixer tot el que ofereix la biblioteca i crear moments inolvidables en la família, doncs, a través del joc i de diferents tallers programats cada tarda al voltant d'una temàtica clau que busquem cada any. Aquest any ha sigut la de valors i convivència. Enguany, a més, ha estat instal·lada la zona de gespa dins de les noves estructures d'ombra i hem comptat amb mobiliari i material nou. Volem donar les gràcies a totes les famílies que heu sumat al projecte i als professionals que ho han fet possible.
5: Enguany, per acomiadar la bibliopiscina, es va celebrar la cloenda amb l'activitat Juguem al Twister, que va tenir lloc el divendres 31 de juliol passat, de 5 a 6 de la tarda, amb gran èxit d'acollida i participació de veïnes i veïns del municipi. També els i les infants van poder gaudir de diferents jocs d'aigua.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
8: Després dels informatius de les 10, reprenem el Fórmula Matí amb Monique Macon i Si estic amb tu, una cançó en català que combina aquesta sensibilitat i ritme amb una interpretació molt natural. Ens agrada molt aquesta noia. I tot seguit arribarà Popo Gavarre al costat d'Excese amb Sentaito. Fusiona influències urbanes i llatines, un tema fresc, desenfadat. Obrim una nova hora amb dues propostes ben diferents que marquen el ritme d'aquest divendres.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Fórmula Matí, última hora.
9: Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell han detingut aquesta setmana dos menors d'edat com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació comès al juny a Olesa de Montserrat, segons acaba d'avançar i pot avançar aquest programa. Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, en plena festa major del municipi, al Parc de la Memòria d'Olesa de Montserrat, quan dos joves que esperaven el ferrocarril per retornar a casa seva juntament amb altres amics, de sobte van ser envoltats per un grup d'uns 10 joves amb una actitud agressiva, fet que va provocar la fugida corrents dels dos joves. En aquesta fugida, un d'ells va caure a terra, moment en el qual el van agredir a cops i puntades de peu, el van ruixar amb esprai de pebre i li van sostreure un telèfon mòbil d'alta gamma. A l'altre jove també el van arribar a agafar, el van agredir amb esprai de pebre, amb aquest esprai, és un esprai de pebre, i li van intentar sostreure la ronyonera, tot i que es va poder resistir finalment a aquest robatori. La investigació va permetre identificar un dels presumptes autors gràcies a la informació facilitada per una de les víctimes, que el coneixia prèviament i va portar imatges estretes de les xarxes socials. Posteriorment, els investigadors van confirmar la seva identitat i el van citar per procedir a la seva detenció. El segon menor va ser identificat mitjançant una roda de reconeixement fotogràfic en què una de les víctimes el va reconèixer sense cap dubte com un dels participants en l'agressió i el robatori. Amb els indicis recollits durant la investigació, els Mossos d'Esquadra van detenir els dos menors com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i també intimidació. I un apunt internacional, 7 persones han mort i 15 estan ferides després d'un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok. Entre les víctimes mortals hi ha 3 professors, 3 estudiants del centre i el mateix autor dels 3, que també s'ha llevat la vida durant aquest incident.
8: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
10: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
9: Les 10 i 20 minuts, ara arriba Mosaic amb T'he somiat, una cançó en català. Un tema que parla dels records, dels somnis i d'aquelles persones que, d'una manera o una altra, sempre acaben tornant a la memòria.

ha nascut tenimllengua.cat. És una plataforma per buscar, valorar i donar visibilitat als comerços que tenen en català. És una iniciativa que vol fomentar el consum responsable amb la llengua i agafa el relleu de l'antiga Catalab, que va desaparèixer fa 4 anys. El web, que ja està en funcionament, l'ha impulsat com a projecte privat els activistes lingüístics Marc Pujol i Arnau Oliver, i han rebut el suport de Plataforma per la Llengua. El funcionament és molt senzill, qualsevol persona pot entrar al web i buscar quins negocis del seu municipi garanteixen l'atenció en català. L'objectiu també és que els ciutadans puguin premiar les empreses que respecten els seus drets lingüístics. De retruc, que els negocis puguin aprofitar aquest aparador per diferenciar-se i atraure clients més conscienciats. Tenimllengua.cat.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Dos quarts d'onze del matí, 26 graus. Ara recordarem A Solas, la col·laboració de Lunay i Liano, una cançó que va destacar per la seva fusió de reggaeton melòdic, una producció elegant. Va convertir-se en una de les propostes més destacades d'aquell moment, des de l'any 2020. Encara avui és un tema molt present a les playlists dels amants de la música urbana.

0: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: És el moment de Quim 87 amb el Xiri del Port. És una cançó en català que desprèn ambient d'estiu, mar i bons moments compartits. Amb una melodia que és totalment refrescant, un esperit desenfadat. És d'aquells temes que transporten fàcilment a una terrassa.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Fem lloc ara a Relief i sobren paraules, una proposta de pop-rock en català que aposta per l'emoció i la sinceritat. La cançó que arriba directa, sense artificis.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Arriba una col·laboració amb Accent Llatí. Santana i Becky G presenten Mi Gran Amor. Un tema amb una melodia càlida i una energia que encaixa perfectament amb l'ambient d'aquest estiu 2026. 26 graus, per cert.
2: Un dia normal en los Estados Unidos.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Ara és el torn de Rels B amb El Mundo Por Ti. Actuarà el 17 d'octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona, dins de la seva gira 2026. Ritmes suaus, elegant i una interpretació molt personal.
2: Todos quieren ser

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ens acompanya ara Sara Roy amb Tant de bo poder parar el temps des de Manresa.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Arriba la cantant catalana Scorpio amb Ventilador, una cançó fresca, cargadeta d'energia. Convida a gaudir d'aquest estiu a les 11 serveis informatius.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran, doncs, sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I el govern destinarà 1 milió d'euros en subvencions perquè ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals impulsin projectes d'internacionalització i reforcin també la seva projecció exterior. Els ajuts que es podran sol·licitar del 10 de setembre al 22 de setembre finançaran fins al 75% dels costs dels projectes en àmbits com la governança local, la qualitat democràtica o la transició ecològica. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva, mentre que les pluges han superat els 75 litres per metre quadrat en alguns punts. Avui, però, només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant el període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només assoleixin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi ha hagut ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre ahir al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada, ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. I pel que fa al temps, avui el dia començarà estable i amb el predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran noves nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i també en comarques del nord-est, on es podran registrar fins i tot ruixats i tempestes disperses, especialment al Ripollès, la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. L'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera arriba al final de curs 2025-2026 després d'uns mesos plens d'aprenentatges, descobertes, convivència i experiències compartides. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la direcció del centre es fa una valoració molt positiva d'aquest primer curs amb Suara Cooperativa al capdavant de la gestió de l'Escola Bressol. Ha estat un curs en què s'ha consolidat un projecte educatiu basat en l'experimentació, la descoberta i les relacions entre iguals amb una clara vocació d'obertura al municipi i amb el benestar dels infants com a eix central de tota l'acció educativa. Durant el curs, els nens i les nenes han participat en nombroses activitats que els han permès descobrir l'entorn, relacionar-se amb diferents equipaments i entitats d'Abrera i gaudir de propostes educatives molt enriquidores. Entre les activitats més destacades hi ha sessions de piscina al Centre Aquàtic Municipal, visites periòdiques a la Biblioteca Josep Roca i Bros i sessions de contacontes a la mateixa escola, visites a les escoles d'I3 per facilitar la transició a la nova etapa educativa, activitats amb la policia amiga, presentació dels gegants d'Abrera Pere i Roser, presentació del drac Climentet, sortida a una granja amb els infants del grup D2, audició musical a càrrec de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, presentació del llibre infantil Abrera el Descobert, de les autores locals Vanessa Coca i Verònica Gallardo, i trobades amb les famílies coincidint amb la castanyada, Nadal, Carnaval i la festa de final de curs, a més de la participació en el projecte intergeneracional Lligams en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran d'Abrera.
0: Abrera Informació, entitats, esports.
3: L'Abrera Gimnàstic Club ha tancat una gran temporada al Campionat d'Espanya Absolut de Gimnàstica Artística Femenina en categoria de via olímpica, disputat a Guadalajara del 6 a l'11 de juliol, aconseguint una subcampiona d'Espanya, una medalla de bronze a la classificació general i 6 medalles entre classificacions per aparells i competicions per equips. L'expedició, formada per 15 gimnastes, ha completat una setmana d'un gran nivell esportiu que confirma el bon moment que viu el club. En via olímpica 3, Aina Torres va completar una actuació excel·lent que la va portar a proclamar-se subcampiona d'Espanya en aquesta mateixa categoria. També van competir Ingrid Zorrilla, que va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de salt, així com Lucía Lara i María Morales, que van completar una gran actuació. En via olímpica 1, Chloe Velasco, Minoa Tao i Alexia Pérez, que van disputar el seu primer campionat d'Espanya, completant una molt bona competició i sumant una experiència molt valuosa en el màxim escenari estatal. En via olímpica 4, Carme Pascual, Martina Medina i Julia Pérez van aconseguir una meritòria medalla de bronze per equips, proclamant-se terceres d'Espanya. En via olímpica 8, van competir Nicole García i Sara Lazo. Sara va signar una actuació extraordinària, proclamant-se medalla de bronze a la classificació general i subcampiona d'Espanya paral·leles, i Nicole també va completar una destacada competició. El campionat d'Espanya es va tancar amb la participació de les gimnastes de via olímpica 5, Sofía Pérez, Núria Soldado i Maria Pérez. Maria va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de barra, posant el punt final a una setmana plena d'èxits per al club. Des de l'Abrera Gimnàstic Club es fa una valoració molt positiva d'aquest campionat d'Espanya. Els resultats obtinguts són el reflex del treball, la constància i el compromís de totes les gimnastes al llarg de la temporada. El club també vol reconèixer la gran tasca de les entrenadores Desiree Guixà i Mar García, així com el suport imprescindible de les famílies que han estat al costat de les esportives durant tot el curs. Amb aquests resultats, l'Abrera Gimnàstic Club posa el millor punt i final possible a una temporada que consolida el creixement esportiu de l'entitat i la situa un any més entre els clubs de referència de la gimnàstica artística femenina catalana.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
5: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
4: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
5: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
4: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
8: És divendres, dia 7 d'agost, seguim avançant amb dues propostes ben diferents. Primer escoltarem a Rebion i Cerrar los ojos, una cançó que combina intensitat i també sensibilitat amb el característic so del duet càntabre. I tot seguit arribarà a Sarrià amb Todo está saliendo bien, una proposta optimista que transmet bones vibracions, dues cançons per continuar posant banda sonora aquest matí d'estiu.

0: Aquest estiu, pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Arriba el torn de Rocky i el seu Amarte. L'artista presenta aquest tema que aposta per la senzillesa, deixant que la música i la veu parlin per si soles.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Fem lloc ara a Sergio Contreras amb La Maleta. El cantant andalús torna a l'essència que l'ha convertit en un referent del pop aflamencat amb aquesta nova cançó que combina ritme, emoció i una interpretació molt propera. És un tema que parla de començar de nou i de deixar enrere allò que ja no suma.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: ¿Estás escuchando? Estar Geek y Daily.

Les 11 i 30 minuts, és ja divendres, dia 7 d'agost. Molt bon estiu a tothom, eh? Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera, a la piscina, a la platja, fem esport. Estàs fent esport? Doncs vinga, va. Sempre animant amb les cançons. Perquè ara recordarem una col·laboració que va unir dues grans figures de la música llatina, Prince Royce i Marc Anthony, fusionant bachata i pop llatí. Una cançó que continua sent una referència pels amants dels ritmes romàntics, també per les grans veus com aquestes.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Gaudint del 7 d'agost, que és divendres. Arriba ara Saiba Music amb el seu Quiero, un tema que parla dels sentiments sense artificis.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Arriba el moment, a 3:15, d'escoltar Rosalia, Relíquia, l'artista de Sant Esteve Sorrovires. Continua explorant nous camins.

0: dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Arriba una col·laboració amb Accent Català.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Nous casos de defecacions a les piscines municipals del Baix Llobregat Nord, ara a Esparreguera, de forma intencionada, i a Martorell, que informen que ha estat accidental. Ho llegim a la bústia. Aquest divendres les dues instal·lacions estan tancades. A Martorell han estat dos dies seguits sense piscina, perquè aquest dijous s'ha quedat afectada per una avaria després de la forta pluja que ha caigut al municipi. A Esparreguera, la piscina d'estiu, per l'activació dijous del protocol sanitari de desinfecció després que s'hi hagin detectat restes fecals a l'aigua d'aquesta piscina municipal. L'Ajuntament d'Esparreguera informa que la piscina tornarà a obrir dissabte, un cop finalitzat el procés de desinfecció. També fan una crida al civisme i al respecte pels equipaments públics. A Martorell, la piscina d'estiu està tancada des de dijous per un cas de defecació accidental, segons informa l'Ajuntament, i avui divendres continua tancada per una avaria provocada per la forta pluja de dijous que ha saturat el sistema d'evacuació i ha provocat l'entrada d'aigua brutal del carrer als gots de compensació. Una inundació que ha averiat les quatre bombes del sistema de filtració. Fons municipals expliquen que els treballs consisteixen a buidar completament els gots de compensació, netejar i desinfectar les instal·lacions. Informaran de la reobertura tan aviat com sigui possible. També lamenta les molèsties i agraeixen la comprensió dels usuaris. Són dues piscines municipals del Baix Llobregat Nord tancades avui divendres, la d'Esparreguera i la de Martorell.
2: Tenim la fórmula perfecta
3: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
0: Fórmula Matí. Música i informació.
1: Des d'Almeria, RVFV, arriba el tiqui-taca. Seguim ballant, seguim gaudint de l'estiu.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara és el torn de Taín amb Tengo que encajarlo. L'artista presenta una cançó sincera, directa. Un tema que parla d'assumir els canvis, afrontar la realitat i continuar avançant sense perdre la teva essència. A les 12, serveis informatius, la info.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers han donat per control a l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça, originat per un llamp fa una setmana, després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i el control del foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i també mitjans aeris per evitar revifades, després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat les tasques d'extinció. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, ha felicitat els agents per la ràpida i eficient intervenció.
3: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i en qualsevol dels casos posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
2: De moment els efectius del cos no han localitzat encara l'arma en què s'hauria actuat. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis de bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Aquest divendres només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa, i Protecció Civil ja desactiva l'alerta del pla Inuncat. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només s'assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I pel que fa al temps del dia, comença amb ambient estable i també predomini del sol, tot i que a partir d'ara al migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats i tempestes de nou disperses, especialment en llocs com el Ripollès, la Garrotxa, Osona i també el Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, tornen a pujar lleugerament els valors, amb màximes que situaran entre els 32 i els 38 graus, amb valors més elevats sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del Servei de Bus Urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament de Abrera.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
4: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres, de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Salut pública i benestar. Seguretat ciutadana.
4: El proper dimecres 12 d'agost, a partir de les 19:34 i fins a les 20:29, tindrà lloc un eclipsi solar, un fenomen astronòmic excepcional que es podrà observar des de Catalunya. Per gaudir-ne amb total seguretat, és important seguir una sèrie de recomanacions bàsiques que permetran viure aquesta experiència única i sense riscos. És imprescindible utilitzar ulleres homologades i seguir les mesures de protecció adequades per observar el sol de manera segura. Abans de sortir a observar l'eclipsi, és recomanable preparar-se adequadament. Utilitzar sempre ulleres homologades per a l'observació solar. Si fas servir càmeres, telescopis o prismàtics, instal·la-hi un filtre solar homologat. Consulta l'horari de visibilitat de l'eclipsi. Escull un espai segur des d'on observar-lo i arribar-hi amb antelació. Per protegir la vista i gaudir de l'esdeveniment amb seguretat, cal tenir presents aquestes indicacions. No miris mai directament al sol sense la protecció adequada. Protegeix també el sensor de la càmera amb un filtre solar específic i vigila especialment els infants i assegura't que també utilitzen ulleres homologades. L'eclipsi solar és una oportunitat única per gaudir de l'astronomia i de l'entorn natural. Per això és important actuar amb responsabilitat. Aparca únicament en les zones habilitades, recull tots els residus que generis i no encenguis foc ni llencis borilles. Gaudim d'aquest fenomen astronòmic amb seguretat i contribuïm entre tothom a preservar el nostre entorn.
0: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
4: Felicitem la pilota abrerenca Adela Godino per proclamar-se campiona d'Europa de la Mini Enduro Cup femenina 125. La competició disputada recentment a Alemanya ha reunit les millors pilots joves del continent. Amb una actuació excel·lent al llarg del campionat, Godino ha demostrat el seu talent, esforç i constància, assolint el títol europeu a la seva categoria. Aquesta és una fita esportiva de gran rellevància que la situa entre les grans promeses de l'enduro europeu. L'èxit d'Adela Godino s'emmarca també en una destacada actuació de la selecció catalana a l'europeu d'enduro infantil. A més del seu títol continental, els pilots Eric Wick i Alex Esteban també es van proclamar campions d'Europa en les seves respectives categories. Així mateix, l'equip català, format per Adela Godino, Eric Wick, Alex Esteban i Xavi Pons, va aconseguir la segona posició en la classificació per equips. Aquest nou triomf és el resultat de moltes hores de dedicació, entrenament i sacrifici i representa un orgull per a tota la ciutadania d'Abrera. La seva trajectòria esportiva és un exemple de compromís, perseverança i superació personal, valors que contribueixen a projectar el nom del municipi arreu d'Europa.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Entrem a la darrera hora d'aquest divendres 7 d'agost del nostre programa amb dues propostes ben diferents. Obrim amb Russian, Sec i Lohai, que uneixen talent amb Tatú, una col·laboració internacional que fusiona aquest afrobeat, música urbana, ritme caribeny, un so molt actual. I després serà el torn d'Uri Santa Fe i l'Amliqui amb Daurada Martina, una cançó en català que respira estiu, mediterrani, bons records, una manera perfecta d'encarar el tram final.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Ja tenim aquí a Ryan Castro, que te vaya bien. El cantant colombià continua demostrant perquè és un dels grans noms de la música urbana actual. Un tema que manté el segell inconfusible d'aquest gran artista.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Fem lloc ara a Tura Sala amb On aniràs. La cantant catalana ens presenta una cançó íntima, delicada. Una proposta que transmet emoció, confirma el talent d'una de les veus emergents del panorama musical català.

Dos quarts d'una. Moment de recordar, ho fem amb Vanessa Martín i Verano Eterno. És una de les cançons amb què la cantautora malagueña va capturar l'essència dels records que perduren més enllà de l'estiu. Una combinació de la seva sensibilitat que caracteritza aquesta gran artista amb aquesta melodia que continua emocionant cada vegada que torna a sonar.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: I ara arriba 54 ult amb aquest Tell Me, Camí de la Una. És una proposta fresca. Energia 100%.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana. Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Laram. Protecció Civil ha tornat a activar l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de noves tempestes intenses entre avui i dissabte, amb especial afectació al Ripollès, Berguedà, Lluçanès i Osona. Els xàfecs poden anar acompanyats de nou de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, motiu pel qual es demana extrema la prudència, especialment prop de rieres i zones inundables, mentre l'ACA i la Che reforcen també la vigilància dels cabals. Les tempestes, de fet, de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i també petits incendis provocats per llamps. I en mobilitat, la circulació de trens de les línies RL3 i RL4 entre Lleida i Manresa es troba interrompuda a causa d'un atropellament a l'estació de Bell-lloc d'Urgell. Renfe està treballant per gestionar un servei alternatiu de transport per carretera per als passatgers afectats. A banda, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla d'emergències per a incidències en el transport ferroviari de Catalunya. I els bombers han donat per controlar l'incendi de Senet a l'Alta de Ribagorça, originat per un llamp fa una setmana després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i el control del foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i mitjans aeris per evitar revifades després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat les tasques d'extinció. I la bandera vermella uneix a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià del Besòs, on el bany està prohibit per la mala qualitat de l'aigua després d'aquestes fortes tempestes. Les pluges han activat diversos sobreeixidors del sistema del clavegueram, fet que pot provocar l'abocament d'aigües amb contaminants al mar. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les dues de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. Els efectius del cos, però, no han localitzat encara l'arma amb què s'hauria realitzat el tiroteig. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst que es situa en els 40.000 entre juliol i agost. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. El segon torneig d'en Molqui del Suro ha reunit aquest dissabte 1 d'agost passat un total de 18 equips i 43 participants en una jornada esportiva i de convivència. Aquest torneig s'ha celebrat en el marc de la Festa Major del barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro d'Abrera. El Club de Bitges El Suro, recentment constituït, fa una valoració molt positiva de la segona edició del torneig, tal com expliquen declaracions a Ràdio Abrera un dels seus integrants, l'Albert Capdevila.
4: Amb motiu de la Festa Major del Poble d'aquest any, hem realitzat el segon campionat de Molqui del Suro. Això va tenir lloc el dissabte 25, el que, per causes meteorològiques, vam haver de suspendre l'acte, portant-ho a terme el dissabte 1 d'agost, ja la fase final. Comentar que va ser un èxit rotund de participació amb 18 equips que es van presentar i 43 persones. Aquestes tan vingudes del poble, notòriament amb una forta representació, com de diferents localitats veïnes, d'Esparreguera, de Dolesa, i també de més llunyanes vingudes. Va vindre, per exemple, una parella des de Palamós i van vindre dues parelles més, també aficionades al Molqui, de Badalona. Comentar i destacar el gran ambient lúdic i festiu que va haver en tot moment el torneig.
3: Fa tot just un mes, el Club de Bitges El Suro es va constituir oficialment amb l'objectiu de fomentar la pràctica del molqui i d'altres modalitats de bitges, com les bitlles catalanes o el cub, conegut popularment com els escacs vikings. Paral·lelament, l'entitat està treballant conjuntament amb altres clubs i amb l'Associació Catalana de Bitges Molqui per impulsar la primera lliga catalana d'aquest esport. Albert Capdevila Parla.
4: Amb la motivació de difondre la pràctica del molqui, que ara just fa un mes ens vam constituir com a club de bitlles, on, a part del molqui, també integrem la pràctica d'altres modalitats esportives, com poden ser les bitlles catalanes o el CUP, també conegut com els escacs vikings. També estem treballant intensament amb altres clubs i l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per, aquesta temporada, portar a terme per primera vegada una lliga de molqui a Catalunya, que serà el Molqui Tour Catalunya, amb 5 poblacions anfitriones del tour, entre elles Cerdanyola del Vallès, Granollers, el barri del Guinardó de Barcelona, Badalona i Santa Maria de Vilalba, que serà seu anfitriona del tour a finals d'octubre. Si us voleu animar a descobrir el molqui i també córrer el risc d'enganxar-vos a aquest joc, podeu trobar-nos setmanalment a les pistes de la Petanca del Suro, i si no, també estem a Instagram com a Club de Bitlles al Suro, tot junt, per veure totes les activitats que fem i que farem. Som un club molt petit, però amb ganes de fer moltes coses. Us esperem.
3: El molqui és un esport d'origen finlandès que combina punteria, estratègia i precisió. Capdevila explica en què consisteix aquesta pràctica esportiva.
4: El molqui és un esport de llançament de bitlles originari de Finlàndia, que combina punteria, estratègia i molta emoció, us ho asseguro. L'objectiu és arribar a fer 50 punts justos, tombant unes bitlles de fustes que estan numerades de l'1 al 12, on també hi ha un pal de llançament una miqueta més allargat, el qual anomenem tico. Si tombes una bitlla, obtenim el valor de punts de la mateixa bitlla. I si en tombem més d'una, obtenim un punt per cada bitlla caiguda. Després de cada llançament, les bitlles s'aixequen allà on han caigut. Aquest fet fa que la partida evolucioni constantment i obligui els jugadors a adaptar la seva estratègia. I és un esport molt inclusiu que hi pot jugar absolutament tothom, independentment de la seva edat o la condició física.
3: Les persones interessades a conèixer aquest esport poden assistir als entrenaments que el Club de Bitlles al Suro organitza setmanalment a les pistes de petanca del Suro. També poden seguir tota l'actualitat de l'entitat a través del seu perfil d'Instagram, @clubdebitllesalsuro, on comparteixen les activitats que organitzen al llarg de l'any.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera. ¿Cómo puede?

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res. Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
4: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
5: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
4: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
5: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
6: Entre tots i totes, fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i el 93 770 49 30.

0: Negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
0: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
0: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
0: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Cabrera. 107.9. Els èxits. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les dues. Us parla Arnau Vilà. Protecció Civil ha tornat a activar l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de noves tempestes intenses entre aquest divendres i dissabte, amb especial afectació al Ripollès, Berguedà, Lluçanès i Osona. Els xàfecs poden anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, motiu pel qual es demana extremar la prudència, especialment prop de rieres i zones inundables. Mentre l'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre reforcen la vigilància dels cabals. Les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Pel que fa a la mobilitat, la circulació de trens de les línies RL3 i RL4 entre Lleida i Manresa s'acaba de restablir després que es trobés un parell d'hores interrompuda a causa d'un atropellament a l'estació de Bell-lloc d'Urgell. I els bombers han donat per controlat l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça, originat per un llamp fa una setmana i després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i el foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i mitjans aeris per evitar revifades després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat molt les tasques d'extinció. I la bandera vermella oneja a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià del Besòs, on el bany està prohibit per la mala qualitat de l'aigua després de fortes tempestes. Les pluges han activat diversos sobreeixidors del sistema de clavegueram, fet que pot provocar l'abocament d'aigües amb contaminants al mar, motiu pel qual Protecció Civil recomana evitar el bany fins que es normalitzi la situació. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les dues de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb la que s'hauria actuat. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només s'assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 donacions entre el juliol i l'agost per poder garantir les necessitats mínimes dels hospitals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
5: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlima. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
6: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi que, bueno, que espero que li agradi a tothom, és el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
4: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
6: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Breda tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
4: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Breda, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi AbreraEnduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Breda, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
1: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
4: Molt bona acollida de les activitats de la bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros a la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'han celebrat durant el mes de juliol. Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, s'ha posat a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'estiu el servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom. Aquesta temporada, la bibliopiscina es va instal·lar a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. Enguany el servei ha tingut molt bona acollida. Més de 1.500 usuaris i usuàries n'han fet ús del servei i gaudit de l'espai. Uns 650 usuaris i usuàries han participat també a les diferents activitats i propostes que s'han plantejat, tal com expliquen declaracions a Radio Abrera la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
7: La bibliopiscina aquest juliol a la piscina municipal d'estiu ha estat tot un èxit. Fem un balanç molt positiu d'aquest projecte, en què busquem apropar la lectura al temps d'oci, donar a conèixer tot el que ofereix la biblioteca i crear moments inolvidables en la família, doncs, a través del joc i de diferents tallers programats cada tarda al voltant d'una temàtica clau que busquem cada any. Aquest any ha sigut la de valors i convivència. Enguany, a més, ha estat instal·lada la zona de gespa dins de les noves estructures d'ombra i hem comptat amb mobiliari i material nou. Volem donar les gràcies a totes les famílies que heu sumat al projecte i als professionals que ho han fet possible.
4: Enguany, per acomiadar la bibliopiscina, es va celebrar la cloenda amb l'activitat Juguem al Twister, que va tenir lloc el divendres 31 de juliol passat, de 5 a 6 de la tarda, amb gran èxit d'acollida i participació de veïnes i veïns del municipi. També els i les infants van poder gaudir de diferents jocs d'aigua.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
10: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
11: Però on ho veus, tot això?
10: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
11: No.
10: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
11: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
12: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
13: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
2: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
3: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
4: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
3: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
5: Ajuntament d'Abrera.
6: Amb tu. Per tu.
7: Ràdio Abrera, digui.
8: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
7: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
8: I us encarregueu de tot?
7: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
8: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Connecta't a Ràdio Obrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta del grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho explica Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya.
3: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè, clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni. Perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
2: Méndez també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria el turisme local i, per tant, a l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'augment de preus. Parlem ara, novament, del temps. Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges, també aquest divendres, a una part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes. La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C-63 i la C-25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades fins a 7 línies de rodalies. Tot i que soni estrany, la pluja registrada aquest dijous va ser insuficient per arribar a tot el territori català, mentre diverses comarques del nord van posar fi a una llarga absència de precipitacions, bona part de les terres de Ponent continuen immerses en una situació de sequera persistent. En aquest sector s'acumulen més de 80 dies consecutius sense pluja significativa, una ratxa excepcional que evidencia la manca de precipitacions durant els darrers 3 mesos. El cas més destacat és el del Gerri, a la Noguera, on la ratxa seca ja arriba als 94 dies consecutius, des del 5 de maig fins al 6 d'agost. I les empreses concessionàries dels serveis de bus interurbà hauran de disposar del personal amb coneixements de català. Aquesta mesura, segons Plataforma per la Llengua, també afecta les pròrrogues dels contractes vigents que tenen concedits una diversitat d'empreses del sector, com Moventis, Segalers, Montbus o Alsa. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera arriba al final de curs 2025-2026 després d'uns mesos plens d'aprenentatges, descobertes, convivència i experiències compartides. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la direcció del centre es fa una valoració molt positiva d'aquest primer curs amb Suara Cooperativa al capdavant de la gestió de l'Escola Bressol. Ha estat un curs en què s'ha consolidat un projecte educatiu basat en l'experimentació, la descoberta i les relacions entre iguals amb una clara vocació d'obertura al municipi i amb el benestar dels infants com a eix central de tota l'acció educativa. Durant el curs, els nens i les nenes han participat en nombroses activitats que els han permès descobrir l'entorn, relacionar-se amb diferents equipaments i entitats d'Abrera i gaudir de propostes educatives molt enriquidores. Entre les activitats més destacades hi ha sessions de piscina al Centre Aquàtic Municipal, visites periòdiques a la Biblioteca Josep Roca i Bros i sessions de contacontes a la mateixa escola, visites a les escoles d'I3 per facilitar la transició a la nova etapa educativa, activitats amb la policia amiga, presentació dels gegants d'Abrera Pere i Roser, presentació del drac Climentet, sortida a una granja amb els infants del grup D2, audició musical a càrrec de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, presentació del llibre infantil Abrera el Descobert de les autores locals Vanessa Coca i Verònica Gallardo i trobades amb les famílies coincidint amb la castanyada, Nadal, Carnaval i la festa de final de curs, a més de la participació en el projecte intergeneracional Lligams en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran d'Abrera.
0: Abrera Informació, entitats, esports.
4: L'Abrera Gimnàstic Club ha tancat una gran temporada al Campionat d'Espanya Absolut de Gimnàstica Artística Femenina en categoria de via olímpica, disputat a Guadalajara del 6 a l'11 de juliol, aconseguint una subcampiona d'Espanya, una medalla de bronze a la classificació general i 6 medalles entre classificacions per aparells i competicions per equips. L'expedició, formada per 15 gimnastes, ha completat una setmana d'un gran nivell esportiu que confirma el bon moment que viu el club. En via olímpica 3, Aina Torres va completar una actuació excel·lent que la va portar a proclamar-se subcampiona d'Espanya. En aquesta mateixa categoria també van competir Ingrid Zorrilla, que va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de salt, així com Lucía Lara i María Morales, que van completar una gran actuació. En via olímpica 1, Chloe Velasco, Minoa Tao i Alexia Pérez, que van disputar el seu primer campionat d'Espanya, completant una molt bona competició i sumant una experiència molt valuosa en el màxim escenari estatal. En via olímpica 4, Carme Pascual, Martina Medina i Julia Pérez van aconseguir una meritòria medalla de bronze per equips, proclamant-se terceres d'Espanya. En via olímpica 8, van competir Nicole García i Sara Lazo. Sara va signar una actuació extraordinària, proclamant-se medalla de bronze a la classificació general i subcampiona d'Espanya paral·leles, i Nicole també va completar una destacada competició. El campionat d'Espanya es va tancar amb la participació de les gimnastes de via olímpica 5, Sofía Pérez, Núria Soldado i María Pérez. María va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de barra, posant el punt final a una setmana plena d'èxits per al club. Des de l'Abrera Gimnàstic Club es fa una valoració molt positiva d'aquest campionat d'Espanya. Els resultats obtinguts són el reflex del treball, la constància i el compromís de totes les gimnastes al llarg de la temporada. El club també vol reconèixer la gran tasca de les entrenadores Desiree Guixà i Mar García, així com el suport imprescindible de les famílies que han estat al costat de les esportistes durant tot el curs. Amb aquests resultats, l'Abrera Gimnàstic Club posa el millor punt i final possible a una temporada que consolida el creixement esportiu de l'entitat i la situa un any més entre els clubs de referència de la gimnàstica artística femenina catalana.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
6: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
5: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
6: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
5: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: L'estiu més fresc amb Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca...
5: Aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera.

0: econòmica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Bueno, yo te voy a decir la verdad. Mi cante viene del padecer y del sufrir. Porque yo nunca he sabido cantar. Ni yo creo que sé cantar. Yo lo que hago es transmitir.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda. Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Quatre ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució del 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que es prioritzarà el reagrupament familiar. També ha concretat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Escoltem Cira Rego, ministra de Joventut i Infància.
4: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
3: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors. En aquest context, la Fiscalia General de l'Estat ha avisat que s'actuarà si alguna comunitat autònoma rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata la recepció dels menors migrants. Segons un decret firmat aquest divendres per la Fiscal General de l'Estat, el fiscal del lloc d'origen haurà de fer arribar al fiscal del lloc de destí una còpia de la resolució de reubicació i trasllat, així com al·legacions de rebuig o dilació de la seva execució. El decret recull indicacions per garantir la protecció de tots els menors i arriba enmig de les reticències per part de governs autonòmics de PP i Vox d'acollir-los. No canviem de tema, i és que el govern espanyol ha exigit aquest divendres a Itàlia que rectifiqui i aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta. Segons ha indicat fons de l'executiu, aquesta mesura sense precedents en la història recent es va adoptar sense avís previ, de manera unilateral i amb arguments que no s'ajunten ni al Codi de Fronteres Schengen ni a la realitat. Tanmateix, apunten que ha afectat la mobilitat de milers de passatgers i ha generat inseguretat jurídica en ple procés estival. I els Mossos d'Esquadra van detenir a Martorell, al Baix Llobregat, un home de 37 anys acusat dels delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i violació de domicili. L'home hauria participat el passat 29 de juliol al municipi en l'assalt d'un grup d'individus armats i encaputxats a un domicili amb força, trencant la porta d'accés i a l'agressió violenta a l'ocupant de l'immoble. La víctima va patir lesions de consideració i va denunciar els fets. La investigació policial va permetre identificar l'home com a participant en l'assalt i van comprovar que tenia 4 antecedents per fets similars. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament d'Abrera.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
6: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres: presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
5: Abrera Informació. Salut pública i benestar. Seguretat ciutadana.
6: El proper dimecres 12 d'agost, a partir de les 19:34 i fins a les 20:29, tindrà lloc un eclipsi solar, un fenomen astronòmic excepcional que es podrà observar des de Catalunya. Per gaudir-ne amb total seguretat, és important seguir una sèrie de recomanacions bàsiques que permetran viure aquesta experiència única i sense riscos. És imprescindible utilitzar ulleres homologades i seguir les mesures de protecció adequades per observar el sol de manera segura. Abans de sortir a observar l'eclipsi, és recomanable preparar-se adequadament. Utilitzar sempre ulleres homologades per a l'observació solar. Si fas servir càmeres, telescopis o prismàtics, instal·la-hi un filtre solar homologat. Consulta l'horari de visibilitat de l'eclipsi. Escull un espai segur des d'on observar-lo i arribar-hi amb antelació. Per protegir la vista i gaudir de l'esdeveniment amb seguretat, cal tenir presents aquestes indicacions. No miris mai directament al sol sense la protecció adequada. Protegeix també el sensor de la càmera amb un filtre solar específic i vigila especialment els infants i assegura't que també utilitzen ulleres homologades. L'eclipsi solar és una oportunitat única per gaudir de l'astronomia i de l'entorn natural. Per això és important actuar amb responsabilitat. Aparca únicament en les zones habilitades, recull tots els residus que generis i no encenguis foc ni llencis borilles. Gaudim d'aquest fenomen astronòmic amb seguretat i contribuïm entre tothom a preservar el nostre entorn.
5: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
6: Felicitem la pilota abrerenca Adela Godino per proclamar-se campiona d'Europa de la Mini Enduro Cup femenina 125. La competició disputada recentment a Alemanya ha reunit les millors pilots joves del continent. Amb una actuació excel·lent al llarg del campionat, Godino ha demostrat el seu talent, esforç i constància, assolint el títol europeu a la seva categoria. Aquesta és una fita esportiva de gran rellevància que la situa entre les grans promeses de l'enduro europeu. L'èxit d'Adela Godino s'emmarca també en una destacada actuació de la selecció catalana a l'europeu d'enduro infantil. A més del seu títol continental, els pilots Eric Wick i Alex Esteban també es van proclamar campions d'Europa en les seves respectives categories. Així mateix, l'equip català, format per Adela Godino, Eric Wick, Alex Esteban i Xavi Pons, va aconseguir la segona posició en la classificació per equips. Aquest nou triomf és el resultat de moltes hores de dedicació, entrenament i sacrifici i representa un orgull per a tota la ciutadania d'Abrera. La seva trajectòria esportiva és un exemple de compromís, perseverança i superació personal, valors que contribueixen a projectar el nom del municipi arreu d'Europa.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
4: Fórmula 40.
5: Fórmula 40.
4: Fórmula 40.
6: Got

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El Ripollès, entre d'altres comarques, observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi, i és que fins aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que els moviments entre la Terra i la Lluna que desemboquen en un eclipsi ho facin de manera que Catalunya quedi dins del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom, que també dona alguns consells per veure'l.
3: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè el màxim d'ocultació es produirà dos quarts de nou de la nit.
2: L'oportunitat no vindrà sola, ja que l'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda com a trilogia ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, això sí, des del Ripollès i d'altres zones de Catalunya no es podran veure en la seva totalitat, ja que seran només parcials. Passem ara als successos, i és que el jutjat de Guàrdia de Figueres ha deixat en llibertat el patró de l'embarcació que va accidentar-se contra una moto d'aigua a Empúria Brava i que va acabar amb la mort d'un home. El jutge, això sí, l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat i manté la causa oberta per un delicte d'homicidi imprudent i per omissió del deure de socors, perquè l'arrestat va marxar del lloc dels fets sense ajudar la víctima. L'arrestat és un home de 52 anys a qui la Guàrdia Civil va detenir quan intentava retornar l'embarcació a l'empresa que li havia llogat. Els agents el van arrestar a la bocana gràcies a la col·laboració ciutadana. I els bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres un excursionista de 71 anys que ha patit un accident mentre pujava cap al refugi Joan Ventosa i Calvell a la vall de Boí. L'avís d'emergència ha activat un dispositiu del grup d'actuacions especials amb un metge del sistema d'emergències mèdiques. A causa de les dificultats d'accés a la zona, els efectius han hagut de fer un gruatge des de l'helicòpter per arribar fins al ferit. Un cop estabilitzat, l'han rescatat i evacuat amb l'helicòpter fins a Tírvia, on ha pogut continuar rebent assistència mèdica. I 7 torres intel·ligents instal·lades al passeig marítim de la Pineda de Vilaseca, el Tarragonès, han entrat en funcionament aquest mes d'agost. Els dispositius incorporen diversos serveis tecnològics destinats a reforçar la informació i la seguretat dels usuaris de la platja. El cost d'aquesta instal·lació a càrrec de l'Ajuntament ha estat de 85.000 euros. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. El segon torneig d'en Molqui del Suro ha reunit aquest dissabte 1 d'agost passat un total de 18 equips i 43 participants en una jornada esportiva i de convivència. Aquest torneig s'ha celebrat en el marc de la Festa Major del barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro d'Abrera. El Club de Bitges El Suro, recentment constituït, fa una valoració molt positiva de la segona edició del torneig, tal com expliquen declaracions a Ràdio Abrera un dels seus integrants, l'Albert Capdevila.
6: Amb motiu de la Festa Major del Poble d'aquest any, hem realitzat el segon campionat de Molqui del Suro. Això va tenir lloc el dissabte 25, el que, per causes meteorològiques, vam haver de suspendre l'acte, portant-ho a terme el dissabte 1 d'agost, ja la fase final. Comentar que va ser un èxit rotund de participació amb 18 equips que es van presentar i 43 persones. Aquestes tan vingudes del poble, notòriament amb una forta representació, com de diferents localitats veïnes, d'Esparreguera, de Dolesa, i també de més llunyanes vingudes. Va vindre, per exemple, una parella des de Palamós i van vindre dues parelles més, també aficionades al Molqui, de Badalona. Comentar i destacar el gran ambient lúdic i festiu que va haver en tot moment el torneig.
5: Fa tot just un mes, el Club de Bitges El Suro es va constituir oficialment amb l'objectiu de fomentar la pràctica del molqui i d'altres modalitats de bitges, com les bitlles catalanes o el cub, conegut popularment com els escacs vikings. Paral·lelament, l'entitat està treballant conjuntament amb altres clubs i amb l'Associació Catalana de Bitges Molqui per impulsar la primera lliga catalana d'aquest esport. Albert Capdevila parla.
6: Amb la motivació de difondre la pràctica del molqui, que ara just fa un mes ens vam constituir com a club de bitlles, on, a part del molqui, també integrem la pràctica d'altres modalitats esportives, com poden ser les bitlles catalanes o el CUP, també conegut com els escacs vikings. També estem treballant intensament amb altres clubs i l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per, aquesta temporada, portar a terme per primera vegada una lliga de molqui a Catalunya, que serà el Molqui Tour Catalunya, amb 5 poblacions anfitriones del tour, entre elles Cerdanyola del Vallès, Granollers, el barri del Guinardó de Barcelona, Badalona i Santa Maria de Vilalba, que serà seu anfitriona del tour a finals d'octubre. Si us voleu animar a descobrir el molqui i també córrer el risc d'enganxar-vos a aquest joc, podeu trobar-nos setmanalment a les pistes de la petanca del Suro, i si no, també estem a Instagram com a Club de Bitlles al Suro, tot junt, per veure totes les activitats que fem i que farem. Som un club molt petit, però amb ganes de fer moltes coses. Us esperem.
5: El molqui és un esport d'origen finlandès que combina punteria, estratègia i precisió. Capdevila explica en què consisteix aquesta pràctica esportiva.
6: El molqui és un esport de llançament de bitlles originari de Finlàndia, que combina punteria, estratègia i molta emoció, us ho asseguro. L'objectiu és arribar a fer 50 punts justos, tombant unes bitlles de fustes que estan numerades de l'1 al 12, on també hi ha un pal de llançament una miqueta més allargat, el qual anomenem tico. Si tombes una bitlla, obtenim el valor de punts de la mateixa bitlla. I si en tombem més d'una, obtenim un punt per cada bitlla caiguda. Després de cada llançament, les bitlles s'aixequen allà on han caigut. Aquest fet fa que la partida evolucioni constantment i obligui els jugadors a adaptar la seva estratègia. I és un esport molt inclusiu que hi pot jugar absolutament tothom, independentment de la seva edat o la condició física.
5: Les persones interessades a conèixer aquest esport poden assistir als entrenaments que el Club de Bitlles al Suro organitza setmanalment a les pistes de petanca del Suro. També poden seguir tota l'actualitat de l'entitat a través del seu perfil d'Instagram @clubdebitllesalsuro, on comparteixen les activitats que organitzen al llarg de l'any.
4: Abrera Informació, promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu.
7: Gràcies a tu.
8: This is Radio Freedom.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraresicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Besos no hay dos, porque el mejor beso es cariño.
1: Tan solo
0: cuando nos besamos tú y yo.
2: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
3: Happy Holidays!

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns del 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Així ho han traslladat aquest divendres el veïnat i comerciants a la reunió mantinguda, on també ha participat l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Alhora, espera concretar les pròximes dates de retorn dels carrers Rubinstein i Teodor a la Madrid a finals d'agost. Per una altra part, el govern ha resolt 50 bestretes per fer front a despeses sobrevingudes. Aquesta confirmació es produeix poc després que els veïns de les finques desallotjades expressessin desconfiança i incertesa quan es compleix un mes de l'incident que va afectar unes 300 persones i 10 locals comercials. Els residents no acaben de veure clars els certificats que acrediten que tornar segur, perquè venen dels mateixos tècnics que van portar les obres, i consideren que hi va haver una negligència i que és necessària una auditoria externa. De moment, les obres continuen només uns dies després que es trobés una nova esquerda estructural, que allargarà fins al setembre el retorn del 40% restant dels veïns. I una altra obra, en aquest cas la que es du a terme amb una compactadora a Trinitat Vella, es reprendrà la setmana vinent amb mesures per mitigar les vibracions i controls topogràfics. Així ho ha explicat a DIF aquest divendres als veïns, després que durant la matinada de dijous les vibracions provocades pels treballs obliguessin a desallotjar una vuitantena de persones que ja han pogut tornar a casa seva. Les obres formen part de les actuacions de DIF per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. Segons ha informat l'empresa, s'evitarà treballar durant el cap de setmana i s'informarà sempre als veïns d'activitats potencialment sorolloses o amb una possible afectació. Tanquem el capítol d'infraestructures i passem a mobilitat també amb el DIF, que ha informat que el desenvolupament durant aquesta setmana dels primers trajectes de prova amb trens del nou accés ferroviari de l'aeroport de Barcelona al Prat, que permetrà connectar directament les terminals T1 i T2 i la resta de la xarxa de rodalies. El nou accés s'ha executat amb una inversió de prop de 400 milions d'euros i compta amb un traçat de 5,2 quilòmetres de doble via, majoritàriament soterrat, que possibiliten enllaçar l'estació de Sants amb la T1 en prop de 20 minuts. Adif va concloure les obres de l'accés ferroviari el passat mes de juny. I la Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals a Catalunya, més de 92.000 hectàrees de bosc, i només el 40% compta amb plans de gestió. El director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, diu que l'objectiu és ordenar el 100% i assegura que entre 2027 i 2028 s'aconseguirà. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Ràdio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
5: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda, tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir alguna cosa, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júnior, júnior 125 i la categoria èlit. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
6: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi,
0: que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
4: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
0: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
4: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi AbreraEnduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
3: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
4: Molt bona acollida de les activitats de la bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, que s'han celebrat durant el mes de juliol. Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, s'ha posat a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'Estiu el servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclòs activitats, lectures i jocs per a tothom. Aquesta temporada, la bibliopiscina es va instal·lar a la zona de gespa, dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per un major confort climàtic en l'equipament. Enguany el servei ha tingut molt bona acollida. Més de 1.500 usuaris i usuàries n'han fet ús del servei i gaudit de l'espai. Uns 650 usuaris i usuàries han participat també a les diferents activitats i propostes que s'han plantejat, tal com expliquen declaracions a Ràdio Abrera la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
1: La bibliopiscina aquest juliol a la piscina municipal d'Estiu ha estat tot un èxit. Fem un balanç molt positiu d'aquest projecte, en què busquem apropar la lectura al temps d'oci, donar a conèixer tot el que ofereix la biblioteca i crear moments inolvidables en la família, doncs, a través del joc i de diferents tallers programats cada tarda al voltant d'una temàtica clau que busquem cada any. Aquest any ha sigut la de valors i convivència. Enguany, a més, ha estat instal·lada la zona de gespa dins de les noves estructures d'ombra i hem comptat amb mobiliari i material nou. Volem donar les gràcies a totes les famílies que heu sumat al projecte i als professionals que ho han fet possible.
4: Enguany, per acomiadar la bibliopiscina, es va celebrar la cloenda amb l'activitat Juguem al Twister, que va tenir lloc el divendres 31 de juliol passat, de 5 a 6 de la tarda, amb gran èxit d'acollida i participació de veïnes i veïns del municipi. També els i les infants van poder gaudir de diferents jocs d'aigua.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
6: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. La Guàrdia Urbana ha detingut avui dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval, a Barcelona. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció portada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
3: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posant també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
2: Els efectius del cos no han localitzat encara l'arma amb què s'hauria actuat. I els bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres un excursionista que s'ha indisposat mentre es trobava en una canal de la cara nord del Balandrau, al terme municipal de Queralbs. L'avís de l'emergència ha obligat a activar un dispositiu de rescat aeri per arribar fins al lloc on es trobava la víctima. En l'operatiu hi ha intervingut un helicòpter de rescat amb efectius del grup d'actuacions especials, que han localitzat l'excursionista i l'han evacuat fins a la superfície de Camp de Bànol. Un cop allà, la persona ha quedat en mans dels professionals del sistema d'emergències mèdiques per rebre assistència sanitària. També bombers han mobilitzat 7 dotacions aquest divendres a la tarda al polígon industrial Riera de Caldes, a Palau Solità i Plegamans, per un avís d'incendi en una empresa dedicada a la fabricació de pintures. Un cop al lloc, els efectius han detectat fum en una bomba d'aigua de les instal·lacions. Els bombers han iniciat les tasques de revisió de la indústria per determinar l'origen del fum i verificar que no hi hagi risc de propagació ni d'afectació a la resta de l'edifici. Pel que fa als incendis forestals, el cos continua treballant al terme municipal del Gaià, al Bages, en un foc perimetrat gràcies a la tasca de 5 dotacions terrestres, entre les quals hi ha una unitat de l'equip de prevenció activa forestal. Un cop estabilitzada la situació, el mitjà aeri que participava en les tasques d'extinció s'ha pogut retirar. I Protecció Civil manté avui actiu el Pla Inuncat en fase d'alerta davant d'un nou episodi de tempestes intenses que aquest divendres està afectant el nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per intensitat de pluja, vent i per fenòmens meteorològics extrems a les comarques del Ripollès i la Garrotxa, i també en zones properes com la Selva o el Gironès. Davant d'aquesta situació, es demana extremar la prudència, evitar zones inundables i limitar la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. L'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera arriba al final de curs 2025-2026 després d'uns mesos plens d'aprenentatges, descobertes, convivència i experiències compartides. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la direcció del centre es fa una valoració molt positiva d'aquest primer curs amb Suara Cooperativa al capdavant de la gestió de l'Escola Bressol. Ha estat un curs en què s'ha consolidat un projecte educatiu basat en l'experimentació, la descoberta i les relacions entre iguals, amb una clara vocació d'obertura al municipi i amb el benestar dels infants com a eix central de tota l'acció educativa. Durant el curs, els nens i les nenes han participat en nombroses activitats que els han permès descobrir l'entorn, relacionar-se amb diferents equipaments i entitats d'Abrera i gaudir de propostes educatives molt enriquidores. Entre les activitats més destacades hi ha sessions de piscina al Centre Aquàtic Municipal, visites periòdiques a la Biblioteca Josep Roca i Bros i sessions de contacontes a la mateixa escola, visites a les escoles d'I3 per facilitar la transició a la nova etapa educativa, activitats amb la policia amiga, presentació dels gegants d'Abrera Pere i Roser, presentació del drac Climentet, sortida a una granja amb els infants del grup D2, audició musical a càrrec de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, presentació del llibre infantil Abrera el Descobert, de les autores locals Vanessa Coca i Verònica Gallardo, i trobades amb les famílies coincidint amb la Castanyada, Nadal, Carnaval i la festa de final de curs, a més de la participació en el projecte intergeneracional Lligams en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran d'Abrera.
4: Abrera Informació, entitats, esports.
5: L'Abrera Gimnàstic Club ha tancat una gran temporada al Campionat d'Espanya Absolut de Gimnàstica Artística Femenina en categoria de via olímpica, disputat a Guadalajara del 6 a l'11 de juliol, aconseguint una subcampiona d'Espanya, una medalla de bronze a la classificació general i 6 medalles entre classificacions per aparells i competicions per equips. L'expedició, formada per 15 gimnastes, ha completat una setmana d'un gran nivell esportiu que confirma el bon moment que viu el club. En via olímpica 3, Aina Torres va completar una actuació excel·lent que la va portar a proclamar-se subcampiona d'Espanya en aquesta mateixa categoria. També van competir Ingrid Zorrilla, que va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de salt, així com Lucía Lara i María Morales, que van completar una gran actuació. En via olímpica 1, Chloe Velasco, Minoa Tao i Alexia Pérez, que van disputar el seu primer campionat d'Espanya, completant una molt bona competició i sumant una experiència molt valuosa en el màxim escenari estatal. En via olímpica 4, Carme Pascual, Martina Medina i Julia Pérez van aconseguir una meritòria medalla de bronze per equips, proclamant-se terceres d'Espanya. En via olímpica 8, van competir Nicole García i Sara Lazo. Sara va signar una actuació extraordinària, proclamant-se medalla de bronze a la classificació general i subcampiona d'Espanya paral·leles, i Nicole també va completar una destacada competició. El campionat d'Espanya es va tancar amb la participació de les gimnastes de via olímpica 5, Sofía Pérez, Núria Soldado i María Pérez. María va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de barra, posant el punt final a una setmana plena d'èxits per al club. Des de l'Abrera Gimnàstic Club es fa una valoració molt positiva d'aquest campionat d'Espanya. Els resultats obtinguts són el reflex del treball, la constància i el compromís de totes les gimnastes al llarg de la temporada. El club també vol reconèixer la gran tasca de les entrenadores Desiree Guixà i Mar García, així com el suport imprescindible de les famílies que han estat al costat de les esportistes durant tot el curs. Amb aquests resultats, l'Abrera Gimnàstic Club posa el millor punt i final possible a una temporada que consolida el creixement esportiu de l'entitat i la situa un any més entre els clubs de referència de la gimnàstica artística femenina catalana.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
6: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
6: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa que en ple equador de la legislatura està ensorrant, diuen, a Catalunya. Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes. Aquestes declaracions han obtingut resposta del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que urgeix Junts a respondre si vol contribuir al país donant suport al nou model de finançament autonòmic o prefereix continuar encallat en una dinàmica de bloquejar-ho tot. Dalmau sosté que, al seu parer, la ciutadania demana menys electoralisme sense solucions i més política útil. Així mateix, defensa l'obra de govern de Salvador Illa, que aquest dissabte celebrarà 2 anys com a president de la Generalitat. El conseller considera que s'ha obert una nova etapa d'estabilitat centrada en la gestió dels problemes reals de Catalunya. Seguim en política i en aquest cas anem cap a Girona, on Marc Puigtió ha anunciat que deixa la militància d'Esquerra Republicana de Catalunya i també plega com a regidor de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i vicepresident del Consell Comarcal del Gironès. L'anunci l'ha fet l'endemà de renunciar a ser cap de llista dels republicans a la ciutat de Girona per la filtració d'uns àudios compromesos a les xarxes socials. En un comunicat, Puigtió ha anunciat que sempre ha vist la política com una vocació de servei i que després de reflexionar amb més perspectiva ha decidit deixar tots els càrrecs públics i la militància. A partir d'ara exercirà d'arquitecte tècnic, una professió que no havia deixat mai de banda. I Itàlia ha respost al govern de Pedro Sánchez que no accepta ultimàtums després que l'executiu espanyol hagi exigit aquest divendres a Roma que rectifiqui i aturi els controls fronterers. El govern de Giorgia Meloni va decidir suspendre l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha recalcat en un comunicat que Itàlia no accepta ultimàtums ni imposicions de l'exterior pel que fa a la seguretat nacional i el control de fronteres. L'executiu italià ha afegit que es mantindrà en la mesura mínim fins al 15 d'agost i fins que s'hagin descartat completament els riscos de seguretat i terrorisme. És precisament aquesta data en la que s'han detectat crides a les xarxes socials per fer un nou creuament a la frontera amb Ceuta. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per temps violent en diverses comarques del nord-est del país i adverteix que les pluges poden anar acompanyades amb pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, fort vent, esclafits i mànegues. Comarques com la Garrotxa, el Lluçanès, el Moianès, Osona, el Ripollès, la Selva o el Vallès Oriental es mantenen en alerta. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta i, juntament amb el Servei Català de Trànsit, recomana màxima precaució en la mobilitat i allunyar-se de rius, rieres i zones inundables. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del Servei de Bus Urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament d'Abrera.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
4: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres, de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació. Salut pública i benestar. Seguretat ciutadana.
4: El proper dimecres 12 d'agost, a partir de les 19:34 i fins a les 20:29, tindrà lloc un eclipsi solar, un fenomen astronòmic excepcional que es podrà observar des de Catalunya. Per gaudir-ne amb total seguretat, és important seguir una sèrie de recomanacions bàsiques que permetran viure aquesta experiència única i sense riscos. És imprescindible utilitzar ulleres homologades i seguir les mesures de protecció adequades per observar el sol de manera segura. Abans de sortir a observar l'eclipsi, és recomanable preparar-se adequadament. Utilitzar sempre ulleres homologades per a l'observació solar. Si fas servir càmeres, telescopis o prismàtics, instal·la-hi un filtre solar homologat. Consulta l'horari de visibilitat de l'eclipsi. Escull un espai segur des d'on observar-lo i arribar-hi amb antelació. Per protegir la vista i gaudir de l'esdeveniment amb seguretat, cal tenir presents aquestes indicacions. No miris mai directament al sol sense la protecció adequada. Protegeix també el sensor de la càmera amb un filtre solar específic i vigila especialment els infants i assegura't que també utilitzen ulleres homologades. L'eclipsi solar és una oportunitat única per gaudir de l'astronomia i de l'entorn natural. Per això és important actuar amb responsabilitat. Aparca únicament en les zones habilitades, recull tots els residus que generis i no encenguis foc ni llencis borilles. Gaudim d'aquest fenomen astronòmic amb seguretat i contribuïm entre tothom a preservar el nostre entorn.
3: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
4: Felicitem la pilota abrerenca Adela Godino per proclamar-se campiona d'Europa de la Mini Enduro Cup femenina 125. La competició disputada recentment a Alemanya ha reunit les millors pilots joves del continent. Amb una actuació excel·lent al llarg del campionat, Godino ha demostrat el seu talent, esforç i constància, assolint el títol europeu a la seva categoria. Aquesta és una fita esportiva de gran rellevància que la situa entre les grans promeses de l'enduro europeu. L'èxit d'Adela Godino s'emmarca també en una destacada actuació de la selecció catalana a l'europeu d'enduro infantil. A més del seu títol continental, els pilots Eric Wick i Alex Esteban també es van proclamar campions d'Europa en les seves respectives categories. Així mateix, l'equip català, format per Adela Godino, Eric Wick, Alex Esteban i Xavi Pons, va aconseguir la segona posició en la classificació per equips. Aquest nou triomf és el resultat de moltes hores de dedicació, entrenament i sacrifici i representa un orgull per a tota la ciutadania d'Abrera. La seva trajectòria esportiva és un exemple de compromís, perseverança i superació personal, valors que contribueixen a projectar el nom del municipi arreu d'Europa.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Tens tanta red flags.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: cal quin siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Ràdio Obrera.
1: A Ràdio Obrera, fórmula.cat.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. Protecció Civil ha demanat màxima prudència davant les tempestes que estan afectant aquesta tarda a diversos punts de la Catalunya central i les comarques de Girona. Segons ha informat, les precipitacions descarreguen amb intensitat en diferents zones i també s'hi registren fenòmens a temps violent, amb fortes ratxes de vent i calamar-se. Tot i això, de moment no consten incidències destacades relacionades amb l'episodi. A més, d'acord amb l'avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, durant les pròximes dues hores es poden produir tempestes intenses al Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Vallès Oriental i Maresme. L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i fins i tot possibles tornados, motius pels quals Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions. Tot i els temporals dels darrers dies, la calor i la manca de pluges han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants si tenim en compte que tot just fa 2 anys, el 2024, l'aigua acumulada als embassaments va arribar a un nivell mínim del 14%. A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, l'estiu ha deixat els pantans junts del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026. En aquells moments, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum. En la mateixa línia, la pluja registrada aquests dies no està cobrint per igual el territori català. Mentre diverses comarques han posat fi a una llarga absència de precipitacions, bona part de les terres de Ponent continuen esperant unes precipitacions que les allunyin d'una situació de sequera persistent. El cas més destacat és el del Gerri, a la Noguera, o la ratxa seca ja arriba a 94 dies consecutius, des del 5 de maig fins al 6 d'agost. I Comissions Obreres de Catalunya rebutja el trasllat del Servei de Mesures Penals Alternatives de Tarragona a un local compartit al centre de la ciutat, perquè considera que reduirà les garanties de seguretat pels professionals i els usuaris. El sindicat reclama mantenir el servei en dependències institucionals i demana a la gestora Intres i al Departament de Justícia que reconsiderin la decisió per preservar la seguretat i la qualitat de l'atenció. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, és una altra veu del govern espanyol que ha instat el govern d'Itàlia a retirar els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana. Unes mesures que ha qualificat injustes i injustificables, les quals consideren que van en contra de la dignitat dels espanyols i que perjudiquen la unitat d'Europa i la veritat. El ministre n'ha parlat després del missatge de l'executiu italià assegurant que mantindrà el tancament una setmana més com a mínim. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Per segon dia consecutiu, un temporal de pluja i fenòmens meteorològics violents ha marcat la jornada a Catalunya. Nombroses comarques han rebut avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per tempestes intenses, calamar-se, ratxes fortes de vent, esclafits i mànegues. Un avís que es manté per les pròximes dues hores al Bages, al Berguedà, al Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Tot i això, de moment, els organismes oficials asseguren que no s'han produït incidències greus relacionades amb aquest episodi. Això sí, els bombers han confirmat diverses actuacions per gestionar clavegueram, per inundacions sense conseqüències o per la retirada de granissades i arbres de la via pública. A més, la mobilitat s'ha tornat a veure afectada amb talls temporals de vies, com el que ha succeït a la C-37 al túnel de Bracons, ja que les condicions meteorològiques feien impossible la circulació segura dels vehicles. La xarxa ferroviària també ha acumulat retards i incidències, sent la més destacable la que a hores d'ara afecta encara l'R3, novament interrompuda per la caiguda d'un arbre a les vies, en aquest cas entre Ribes de Freser i Puigcerdà. I la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculats a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suportaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. I nou capítol en la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. Fa unes hores el govern italià assegurava que no cediria a les pressions espanyoles i mantindria com a mínim una setmana més els seus controls fronterers. I ara és l'executiu espanyol el que ha confirmat que farà controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenents d'Itàlia a partir d'aquest dissabte. Les revisions consistiran en el control de passaport i nacionalitat dels viatgers i en cas de nacionals de tercers estats, visa i permís de residència. Les mesures es practicaran de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns del 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro Puiget. Es tracta de 31 habitatges i un local del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Així ho han traslladat aquest divendres al veïnat i comerciants a la reunió mantinguda, on també han participat l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Aquesta confirmació es produeix poc després que els veïns de les finques desallotjats es precisin desconfiança i incertesa quan es compleix un mes de l'incident. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Bienvenidos al Power.
3: Saludos cordiales de vuestro amigo Marcos Alonso. ¿Qué tal a todos? Vamos a estar juntos una hora ininterrumpida con buena música y con canciones súper divertidas como esta, el Chet Control, Lo dicho, con muchísima calor, con muchísimo cariño, vamos a estar aquí una hora ininterrumpidamente. Esto es el Power FM. Menuda canción, que la marcamos en todas las fiestas que vamos a pinchar por ahí, que son muchísimas y sobre todo a vosotros os trae muy buenos recuerdos,

0: teva vida.
1: Hora 23.
0: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
0: A Ràdio Abrera, Hora 23.
2: Ràdio Reloj.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera. 12 de la nit.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: hora 23.
1: Te lo dije
2: Permanece la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en la...

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Són les 12.
2: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Tu eres mi

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si la calor no et

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Vaig cap a l'altar, ja m'espera el capellà, i ara em toca...
2: Ràdio Obrera, és la una.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Obrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu. Contigo.